0: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
1: Bon dia, 5 minuts i seran 2:15 del matí d'aquest divendres.

0: El mercat de la Boqueria inicia un procés de remodelació. Es faran reformes estructurals, però també de transformació per recuperar-la com a mercat de proximitat. Això implicarà canvis en les parades de productes elaborats, que principalment tenen els turistes com a clients. Aquestes parades hauran de tenir una meitat de productes elaborats i l'altra de producte fresc. Raquel Gil, tinenta d'alcalde.
1: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... I després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, però això pot canviar en funció també de cadascuna de les especialitats. Evidentment, alguns hauran de fer canvis i hauran de fer canvis amb el percentatge dels elements que tenen, perquè la Boqueria és un mercat i volem que sigui principalment un mercat.
0: Les obres es faran fins l'any 2029. Més qüestions. El govern es reuneix avui divendres amb els veïns al Putxet afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro de Barcelona. El Departament de Territori, encapçalat per Sílvia Paneque, té l'objectiu de concretar el calendari de retorn a casa de les famílies que encara estan afectades. Amb tot, en la primera reunió del Consell Executiu aquest dimarts, la consellera assegurava que les lectures es mantenen estables i que les obres avancen segons la previsió. En plana de salut, un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona permet detectar només amb una prova física de 10 minuts si pacients amb càncer de més de 65 anys ja tenen més en risc de morir al cap d'un any amb la malaltia. Mesurar la fragilitat és clau per aplicar nous tractaments i ho fan analitzant l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular. L'objectiu és optimitzar recursos i evitar patiments. El Marco Insidiari és el director general del Parc Sanitari Pere Virgili.
2: A nivell de sistema ens ajuda una mica a optimitzar els recursos, no? A evitar d'utilitzar tractaments molt cars que potser són desproporcionats perquè no aporten benefici a la persona.
0: En esports, el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga entre el Barça i l'Athletic Club ha arribat envoltat de polèmica després dels incidents policials amb un aficionat blaugrana menor d'edat que portava una estelada abans de l'Elx Barça. A la prèvia del partit aquest dijous, desenes de persones s'han manifestat a les portes del Camp Nou.
3: Perquè no hi ha dret que peguin, i més un nen de 16 anys.
4: Que tenim tot el dret com a catalans i catalanes a anar amb la nostra estelada i que no ens puguin aporrejar d'aquesta manera.
5: Hi ha molts culers que no ens sentim identificats per la selecció espanyola i penso que seria una mica falta de respecte amb la identitat del nostre club i la catalanitat del Barça.
0: Pel que fa a l'àmbit purament esportiu, el Barça ha guanyat a l'Atlètic en el primer partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou per 2-0, un duel en què Rodri s'ha estrenat com a blaugrana. I de la cultura, la veu de Pau de Bona, d'Antònia Font, s'escoltarà aquesta nit d'estiu al Festival Poeta Sota la Lluna de Premià de Dalt. L'onzena edició del certamen estrena a Catalunya l'espectacle poètic musical De Bon Canta Suau, en un escenari molt especial a l'aire lliure, l'era de la Masia de Can Ballarià. L'accés és gratuït fins a completar aforament. Doncs amb aquesta informació hem arribat a 2:15 del matí. Que passin un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 28 d'agost, són 3:15 del matí. El govern de la Generalitat prepara el nou curs polític i reuneix els seus consellers al Monestir de les Avellanes, a l'Os de Balaguer, a Lleida. Entre les prioritats principals de l'executiu, els serveis públics, les infraestructures i també les polítiques climàtiques, sobretot la gestió dels boscos, després d'un estiu marcat pels incendis, les inundacions i les temperatures de rècord. A més, el govern també té pendent el conflicte obert amb els mestres, que mantenen vigent la convocatòria d'una nova vaga el primer dia de curs i també l'aprovació d'un nou model de finançament. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans dels serveis. Previsió meteorològica amb la Met. Jordi Urias, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i intervals de núvols alts en general. Pel que fa a les temperatures, en descens, excepte al litoral, on es mantindran sense canvis. Avui el descens serà notable a les màximes de la depressió de Lleida. S'esperen màximes de 34 graus a Barcelona i Tarragona, 31 a Girona, 30 a Lleida. Durant el cap de setmana, les temperatures tornaran a pujar cap a l'interior i es mantindrà el temps estable. Pel que fa al vent, avui de fluix a moderat de component oest, tendint al final del dia a bufar fluix variable. És una informació d'EMET.
1: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest divendres. En aquestes localitats hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats amb risc queden suspeses. El cos ha fet una crida a extremar les precaucions. I pel que fa al trànsit, avui és l'últim cap de setmana d'agost, s'acaben les vacances per a molts, i tot i que no es preveuen grans complicacions a les carreteres, també es demana prudència. Salutacions a Sergio Lezcano, les vies de so, i d'aquí us parla Clara Ontanyón. Aquest cap de setmana, el govern surt del Palau de la Generalitat i se'n va al Monestir de les Avellanes, a l'Os de Balaguer, a la Noguera. Es tracta de la cinquena reunió del govern fora de Palau i servirà per dissenyar l'estratègia política cara al curs que ve. Toni Conde.
3: El govern ha arrencat el curs polític i l'executiu farà avui demà la cinquena reunió fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura després de les trobades celebrades a Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. El president Salvador Illa intervindrà a les 11 del matí abans de presidir la reunió del govern a les 12. Entre els principals temes que ocupen el govern aquest inici de curs polític hi ha el conflicte obert amb els docents amb una vaga convocada per al 8 de setembre, també la gestió d'infraestructures i rodalies o l'aprovació del nou model de finançament amb la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera el proper 4 de setembre.
1: I encara de la política, Esquerra Republicana ha registrat una proposició no de llei al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. Míriam Andreu, bon dia.
4: Bon dia. Proposta que arriba després de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Els republicans també demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals.
1: I els comuns demanen la compareixença del director de Rodalies, Òscar Playà, per la crisi de mobilitat ferroviària durant l'eclipsi del passat 12 d'agost.
4: Després de fer-se pública que Playà es trobava de vacances fora de Catalunya durant el caos ferroviari que es va viure a Tarragona després de l'eclipsi. Segons el portaveu dels morats al Parlament, David Cid, calen explicacions contundents davant la manca de planificació per part del govern. L'executiu defensa que Playà va seguir l'evolució del dispositiu de mobilitat durant la jornada de l'eclipsi i va participar en la presa de decisions a distància.
1: El pare d'en Francesc Auguer, l'home de 56 anys sol·licitant d'eutanàsia, ha decidit no continuar la batalla legal per evitar la mort assistida del seu fill. La decisió aplana el camí per poder fer efectiva la seva voluntat. Núria Alcalà.
5: Sí, fa dos anys que la petició d'en Francesc Auguer, veí de Vallirana, es troba aturada als tribunals per l'oposició del seu pare de 96 anys, tot malgrat l'aval de la Comissió de Garanties de Catalunya. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, finalment el progenitor ha decidit desistir i retirar-se del procés penal. El cas va arribar al Tribunal Suprem al maig, que va fixar jurisprudència sobre qui pot impugnar una eutanàsia. La sentència va reconèixer la legitimitat dels progenitors per portar als tribunals la petició de mort assistida d'un fill, sempre que es demostri mostri un vincle particularment estret amb el sol·licitant. Això obria la porta a que el pare d'en Francesc pogués arribar a paralitzar definitivament l'eutanàsia als tribunals. Finalment, l'home ha donat per tancada la batalla legal, el que permetrà que la petició d'en Francesc es reactivi, tot i que els terminis perquè es faci efectiva encara no estan clars.
1: I un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona permet detectar només amb una prova física si pacients amb càncer tenen més risc de morir al cap d'un any amb la malaltia. Rosa Quitllet.
6: Amb només 10 minuts es pot identificar si una persona de més de 65 anys i amb càncer presenta més probabilitats de morir. Mesurar la fragilitat és clau per aplicar nous tractaments i ho fan analitzant l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular. L'objectiu és optimitzar recursos i evitar patiments. Marco Zitari és el director general del Parc Sanitari Pere Virgili.
7: A nivell de sistema ens ajuda una mica a optimitzar els recursos, no? A evitar d'utilitzar tractaments molt cars, que potser són desproporcionats perquè no aporten benefici a la persona.
6: Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Olga Muñoz destaca la importància d'ajustar els tractaments i posar el pacient al centre de la cura.
8: Investigacions com aquesta fa que podem conèixer molt més el pacient i en base a conèixer millor el pacient podem adaptar i prendre millors decisions en el tractament.
6: Noves eines per tractar el càncer que anualment provoca 20 milions de nous casos a tot el món.
1: Canviem de qüestió. La Policia Nacional ha alliberat un segrestat 10 dies en una nau industrial de Sabadell. El motiu: s'hauria apropiat de mitja tona de cocaïna de l'organització criminal per la qual treballava. Sergi Bassoles.
9: La víctima va estar captiva durant 10 dies en una nau industrial de Sabadell, període en el que la varen colpejar i amenaçar per tal de descobrir què havia passat amb la mercaderia sostreta. I a més, els captors, de moment ja un detingut, enviaven imatges de les tortures a la víctima a d'altres compatriotas seus. Inspector de la Policía Nacional, Alberto Olivares.
10: La organización para localizar al tercer camionero que supuestamente se había llevado la mercancía simulando el vuelco empiezan a mandar mensajes a otros camioneros rumanos, mandándole la imagen del secuestrado con una pistola a la cabeza diciéndole que aparecía ese camionero o le mataban.
9: L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona apartada a la muntanya a Caldes de Montbui.
10: En ese momento lo llevaba efectivamente al monte però per executar-lo.
9: Durant l'operatiu policial, el ja detingut va intentar escapar-se i fins i tot treure sense èxit una arma de foc. Els agents, però, el van poder neutralitzar i arrestar.
1: Per cert, que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per cremar contenidors a Nou Barris i que podria estar relacionat amb l'últim incendi a la Serra de Collserola, tot i que Mossos d'Esquadra i agents rurals encara mantenen totes les hipòtesis obertes. L'home va passar ahir a disposició judicial, quedant en llibertat investigat per danys. I ens quedem a Barcelona, perquè el mercat de la Boqueria inicia un procés de remodelació. Es faran reformes estructurals, però també de transformació per recuperar-la com a mercat de proximitat. Això implicarà canvis en les parades de productes elaborats que principalment tenen els turistes com a clients. Aquestes parades hauran de tenir una meitat de productes elaborats i l'altra de producte fresc. Raquel Gil és tinenta d'alcalde.
11: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... I després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, però això pot canviar en funció també de cadascuna de les especialitats. Evidentment, alguns hauran de fer canvis i hauran de fer canvis amb el percentatge dels elements que tenen, perquè la Boqueria és un mercat i volem que sigui principalment un mercat.
1: Les obres s'allargaran fins l'any 2029. I en esports, el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga entre el Barça i l'Atlètic Club ha arribat envoltat de polèmica després dels incidents policials amb un aficionat blaugrana menor d'edat que duia una estelada abans de l'Elx Barça. A la prèvia del partit, aquest dijous, desenes de persones s'han manifestat a les portes del Camp Nou.
12: Perquè no hi ha dret que peguin, i més un nen de 16 anys.
13: Que tenim tot el dret com a catalans i catalanes a anar amb la nostra estelada i que no ens puguin aporrejar d'aquesta manera.
14: Hi ha molts culers que no ens sentim identificats per la selecció espanyola i penso que seria una mica falta de respecte amb la identitat del nostre club i la catalanitat del Barça.
1: Pel que fa a l'àmbit estrictament esportiu, el Barça ha guanyat aquest dijous Atlètic en el primer partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou, una jornada en què també vam conèixer els rivals del conjunt blaugrana en la primera fase de la Lliga de Campions. Josep Capel, bon dia.
15: Bon dia, bon partit al Barça davant l'Atlètic Club de Bilbao, amb victòria 2-0 per sumar 3 punts més i col·locar-se al líder de la classificació Dos partits, dos victòries, 6 punts i sense haver encaixat ni un gol. Ahir va marcar Rafinha a la primera part, aprofitant una gran assistència de Pedri. A la segona, Fermín va sentenciar, a punt d'acabar, aprofitant un regal de la defensa de l'Atlètic. Un duel que va servir també per veure per primera vegada Rodri amb la samarreta del Barça i el debut en partit oficial al Camp Nou, tant de Gordon, que va sortir d'inici, com també d'Adeyemi. El proper partit, recordem, dilluns vinent, tercera jornada, també al Camp Nou, en aquest cas contra el Rayo Vallecano. I ben conèixer també quins seran els rivals del Barça a la primera fase de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana rebrà a casa el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como Italia de Cesc Fàbregas. I haurà de visitar els camps de l'actual campió, el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray, és a dir, Estambul, i el Saba d'Azerbaijan. La primera jornada serà res, en breu, en d'aquí 10 dies.
1: I encara sobre futbol, Brian Zaragoza ja és un jugador més de l'Espanyol. L'extrem malagueny arriba cedit amb opció a compra. Jaume Riel, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Brian Zaragoza, que arriba cedit procedent del Bayern de Munic, i l'Espanyol reserva una opció de compra un cop acabi aquesta temporada. Es converteix en la sisena incorporació d'aquest estiu dels blanquiblaus. Ahir al matí es va sotmetre al tradicional reconeixement mèdic i per la tarda ja va ser oficial el seu fitxatge. L'extrem malagueny complirà ara al setembre 25 anys. En les últimes temporades ha jugat també com ha cedit a la Roma, a Osasuna i al Celta. És internacional absolut amb Espanya, ha jugat 3 partits i ha fet un gol. El proper compromís de l'Espanyol, recordem, serà aquest dissabte contra la Reial Societat a Anoeta.
1: De la cultura, el Temporada Alta celebra 35 anys amb l'edició amb més estrenes internacionals de la seva història. El Festival Gironell, que se celebrarà el 3 d'octubre al 8 de desembre, programarà 91 espectacles i un total de 130 funcions. Gemma Esteve.
17: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
18: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
17: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle. La venda general d'entrades començarà el 3 de setembre.
1: I la veu de Pau de Bon, d'Antònia Font, s'escoltarà aquesta nit d'estiu al festival Poetes sota la Lluna, de Premià de Dalt. L'onzena edició del certamen estrena a Catalunya l'espectacle poètic musical De Bon canta suau en un escenari molt especial a l'aire lliure, l'era de la masia de Can Vallirà. L'accés és gratuït fins a completar l'aforament. Marta Orquín.
19: A les xarxes de l'Oest.
20: Aquest és un projecte que coneix la poesia i la música fet per tres amics mallorquins, el poeta Pere Suau, el compositor Antoni Bujosa i Pau de Bon, la veu més icònica del pop català. En el seu primer disc, Al marge d'Antònia Font, publicat aquesta primavera, el cantant interpreta textos del poeta Pere Suau, un viatge emocional i íntim que explicava així el Catalunya Express de Ràdio 4.
21: Jo no tinc sensació de recitar, sensació de quan estic actuant, estentant, evidentment, en un altre registre, és interpretar uns poemes, unes lletres, unes paraules, és el que he fet tota la vida.
19: On no oblidar pugui.
20: De Bon canta suau és un projecte a tres bandes amb piano i quartet de corda que ha girat per Mallorca i que avui s'estrena a Catalunya al Festival Poetes sota la Lluna de Premià de Dalt. El cantant és un reclam potent i ho aprofita per fer arribar la poesia a un públic no avesat.
21: Ha vengut gent a veure mentre feia en Pau de Bon sense que aniria a veure i ha sortit d'allà dient, no m'esperava això, però m'ha agradat, he estat 1 hora i 20 immers dins aquesta espècie de viatge.
20: Un món poètic que es desplegarà sota la llum de la lluna i les estrelles a l'escenari màgic de l'era de la masia de Can Ballarià. Obriran la vetllada les poetes Maria Dolors Collmagrí i Mireia Calafell.
19: Retrunyien adustament
1: I avui marxem al ritme de partir peres.
0: Tots els seus amics ara estan emparellats, sembla que són molt feliços i el futur encamina.
1: És un dels grups que tocarà avui a la Clarri de Cervera, la Festa del Foc, la Música i les Bruixes de les Terres de Ponent, que comença avui i s'allargarà fins diumenge.
0: Però no sé quina posar-me, ara m'he estressat, molts missatges encallats entre el curro i el cadàver.
1: Doncs fins aquí les notícies de Catalunya, més informació en aquesta sintonia.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. El govern de Salvador Illa reuneix al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per dissenyar l'estratègia del nou curs polític. Entre les prioritats principals de l'executiu es troben els serveis públics, les infraestructures i també les polítiques climàtiques, tot després d'un estiu marcat per inundacions, incendis forestals i temperatures a rècord. El conflicte educatiu continua sobre la taula amb la convocatòria d'una nova vaga el primer dia de curs a l'horitzó. En parlem tot seguit, però abans la informació de serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. AEMET, Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia, avui s'espera temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i intervals de núvols alts en general. Pel que fa a les temperatures, en descens excepte al litoral, on es mantindran sense canvis. Avui el descens serà notable a les màximes de la depressió de Lleida. S'esperen màximes de 34 graus a Barcelona i Tarragona, 31 a Girona, 30 a Lleida. Durant el cap de setmana, les temperatures tornaran a pujar cap a l'interior i es mantindrà el temps estable. Pel que fa al vent, avui de fluix a moderat de component oest, tendint al final del dia a bufar fluix variable. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? Servei Català de Trànsit, de Sílvia Adelamo, bon dia.
3: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit. Situació diària tranquil·la, al moment, en aquest matí de divendres. No hi ha cap incidència i es pot circular amb tranquil·litat per l'àrea metropolitana, però que de ben segur cap a mig matí i a l'hora de dinar la situació es complicarà per l'operació i sortida del cap de setmana. De moment, com sempre, manar-vos cautela. Bon dia.
1: Salutacions del Sergio Lezcano al control tècnic i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Avui, demà, dissabte, té lloc la cinquena trobada del govern al monestir de les Avellanes a Osa de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu de la Generalitat fora de Palau. Toni Conde.
4: Bon dia. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'enviament d'un missatge és alert depèn de criteris estrictament tècnics i només es preveuen els nivells 5 i 6 d'emergència, mentre que l'episodi d'aiguats d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era de nivell 4. Ha insistit que Protecció Civil és qui ha de fer anàlisis tècniques sobre els aspectes que afecten la situació d'alerta i que el missatge és alert és una eina més dins del ventall d'opcions de prevenció. Panec ha afirmat que, tot i això, es revisarà si es pot millorar algun aspecte, com es fa habitualment.
5: Es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
4: La portaveu del govern ha destacat que durant els episodis de pluges torrencials les mesures preses han complit l'objectiu de protegir la població.
1: I ara sí, escoltem la crònica del nostre company Toni Conde parlant de la cinquena reunió del govern de la Generalitat fora de Palau.
4: El govern ha arrencat el curs polític i l'executiu farà avui demà la cinquena reunió fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura després de les trobades celebrades a Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. El president Salvador Illa intervindrà a les 11 del matí abans de presidir la reunió del govern a les 12. Entre els principals temes que ocupen el govern aquest inici de curs polític hi ha el conflicte obert amb els docents amb una vaga convocada per al 8 de setembre, també la gestió d'infraestructures i rodalies o l'aprovació del nou model de finançament amb la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera el proper 4 de setembre.
1: Gràcies. I el govern es reuneix avui amb els veïns al Putxet afectats per l'esboranga de l'L9 del metro de Barcelona. El Departament de Territori, encapçalat per Sílvia Paneque, té l'objectiu de concretar el calendari de retorn a casa de les famílies que encara estan afectades. Amb tot, en la primera reunió del Consell Executiu aquest dimarts, la consellera assegurava que les lectures es mantenen estables i que les obres avancen segons la previsió. El pare d'en Francesc Auger, l'home de 56 anys, sol·licitant d'eutanàsia, ha decidit no continuar la batalla legal per evitar la mort assistida del seu fill. La decisió aplana el camí per poder fer efectiva la seva voluntat. Núria Alcalà.
6: Sí, fa dos anys que la petició d'en Francesc Auger, veí de Vallirana, es troba aturada als tribunals per l'oposició del seu pare de 96 anys, tot malgrat l'aval de la Comissió de Garanties de Catalunya. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, finalment el progenitor ha decidit desistir i retirar-se del procés penal. El cas va arribar al Tribunal Suprem al maig, que va fixar jurisprudència sobre qui pot impugnar una eutanàsia. La sentència va reconèixer la legitimitat dels progenitors per portar als tribunals la petició de mort assistida d'un fill, sempre que es demostra un vincle particularment estret amb el sol·licitant. Això obria la porta a que el pare d'en Francesc pogués arribar a paralitzar definitivament l'eutanàsia als tribunals. Finalment, l'home ha donat per tancada la batalla legal, el que permetrà que la petició d'en Francesc es reactivi, tot i que els terminis perquè es faci efectiva encara no estan clars.
1: I els expliquem que un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona permet detectar només amb una prova física si pacients amb càncer tenen més en risc de morir al cap d'un any amb la malaltia. Rosa Quitllet.
7: Amb només 10 minuts es pot identificar si una persona de més de 65 anys i amb càncer presenta més probabilitats de morir. Mesurar la fragilitat és clau per aplicar nous tractaments i ho fan analitzant l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular. L'objectiu és optimitzar recursos i evitar patiments. Marco Zitari és el director general del Parc Sanitari Pere Virgili.
8: A nivell de sistema ens ajuda una mica a optimitzar els recursos, no? A evitar d'utilitzar tractaments molt cars, que potser són desproporcionats perquè no aporten benefici a la persona.
7: Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Olga Muñoz destaca la importància d'ajustar els tractaments i posar el pacient al centre de la cura.
9: Investigacions com aquesta fa que podem conèixer molt més el pacient i en base a conèixer millor el pacient podem adaptar i prendre millors decisions en el tractament.
7: Noves eines per tractar el càncer que anualment provoca 20 milions de nous casos a tot el món.
1: Més qüestions. El mercat de la Boqueria inicia un procés de remodelació. Es faran reformes estructurals, però també de transformació per recuperar-la com a mercat de proximitat. Això implicarà canvis en les parades de productes elaborats que principalment tenen els turistes com a clients. Aquestes parades hauran de tenir una meitat de productes elaborats i l'altra de producte fresc. En Raquel Gil, tinenta d'alcalde.
10: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... i després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, però això pot canviar en funció també de cadascuna de les especialitats. Evidentment, alguns hauran de fer canvis i hauran de fer canvis amb el percentatge dels elements que tenen, perquè la Boqueria és un mercat i volem que sigui principalment un mercat.
1: Les obres es faran fins l'any 2029. Més assumptes. El pla d'intensificació de les captures de conills activat pel Departament d'Agricultura per controlar-ne la sobrepoblació a les comarques de Ponent ha permès capturar un total de prop de 8.000 conills en 17 dies a la zona de Verdú, Lleida. Pepa Sant Genís.
11: El Departament d'Agricultura fa un balanç positiu de la intensificació d'actuacions que ha fet a Verdú a l'Urgell, bàsicament batudes nocturnes de caça per lluitar contra la sobrepoblació de conills que causen pèrdues milionàries als pagesos. Entre finals de juliol i mitjans d'agost ha capturat prop de 8.000 conills i la densitat ha baixat de 30 animals per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
12: Ha sigut positiu, s'han capturat 7.908 conills, s'han fet 50 actuacions, estem satisfets del resultat, creiem que es poden replicar en tres llocs, en mateixos llocs.
11: Les organitzacions de pagesos demanen continuïtat a aquestes actuacions i que es facin a tot el territori afectat. Aleix Foix és el portaveu de la plataforma Pagesos o Conills.
13: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern, perquè és quan podem baixar molt la densitat de cara a la propera campanya i salvar les campanyes de sembra.
11: Agricultura ja està intensificant la caça a Aspa i Alfés al Segrià.
1: I repassem més informació de la plana de successos en format breu amb la Clara Ontanyón. Detingut un home que podria estar relacionat amb l'últim incendi a la serra de Collserola que va cremar 54 hectàrees. L'arrestat ha quedat en llibertat investigat per danys.
14: Segons fonts municipals, alguns testimonis haurien alertat els agents de la Guàrdia Urbana en detectar el presumpte piròman incendiant contenidors al carrer Palamós a tocar d'on es va originar el foc del Parc Natural. De moment, però, els Mossos i els agents rurals continuen investigant les causes i a hores d'ara no es confirma que la detenció d'aquest individu estigui darrere de l'incendi de Collserola.
1: I la Policia Nacional ha alliberat un home que havia estat segrestat durant 10 dies en una nau industrial de Sabadell.
14: Suposadament s'hauria apropiat de 500 quilos de cocaïna de l'organització criminal per la qual treballava. L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona muntanyosa i apartada del municipi de Caldes de Montbui. El detingut va intentar investir els agents i va tractar de treure una arma de foc.
1: En esports, el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga entre el Barça i l'Athletic Club ha arribat envoltat de polèmica després dels incidents policials amb un aficionat blaugrana menor d'edat que portava una estelada abans de l'Elx Barça. A la prèvia del partit, aquest dijous, desenes de persones s'han manifestat a les portes del Camp Nou. Pel que fa a l'àmbit purament esportiu, el Barça ha guanyat aquest dijous a l'Athletic en el primer partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou, una jornada en què també vam conèixer els rivals del conjunt blaugrana en la primera fase de la Lliga de Campions. Josep Capel, bon dia.
15: Bon dia, bon partit al Barça davant l'Atlético de Bilbao, amb victòria 2-0 per sumar 3 punts més i col·locar-se al líder de la classificació. 2 partits, 2 victòries, 6 punts i sense haver encaixat ni un gol. Ahir va marcar Rafinha la primera part, aprofitant una gran assistència de Pedri. A la segona, Fermín va sentenciar, a punt d'acabar, aprofitant un regal de la defensa de l'Atlètic. Un duel que va servir també per veure per primera vegada Rodri amb la samarreta del Barça i el debut en partit oficial al Camp Nou, tant de Gordon, que va sortir d'inici, com també d'Adeyemi. El proper partit, recordem, dilluns vinent, tercera jornada, també al Camp Nou, en aquest cas contra el Rayo Vallecano. I ben conèixer també quins seran els rivals del Barça en la primera fase de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana rebrà a casa el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como Italia de Cesc Fàbregas. I haurà de visitar els camps de l'actual campió, el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray, és a dir, Estambul, i el Saba d'Azerbaijan. La primera jornada serà res, en breu, en d'aquí 10 dies.
1: I encara sobre futbol, Brian Zaragoza ja és un jugador més de l'Espanyol, la sisena incorporació del mercat d'estiu. L'extrem malagueny arriba cedit procedent del Bayern de Múnich amb opció de compra un cop acabi la temporada. De la cultura, Tortosa enceta dissabte unes festes de la cinta amb més de 200 actes i un espectacle de drons. Tarragona, Pilar Ribas.
16: Hi ha una vintena de concerts gratuïts programats en diferents escenaris amb artistes com Rafa Sánchez, la Ludwig Band, Pepe i Marieta, Montse Castellà, Ronaldo i Clara o Triquell. Entre les novetats d'enguany hi ha l'estrena del Festival Músiques Diverses i la festa La Cinta es mou al Velòdrom aquest dissabte. Els diners recaptats aquí es destinaran a la investigació del càncer infantil. Jordi Jordan, regidor de festes.
17: A més de recuperar un espai simbòlic com és lo Velòdrom per a les festes de la cinta i sobretot animar a tota la ciutadania a que participe d'este primer dia de festes a la nit en este nou acte que estem convençuts que serà un èxit.
16: Altres novetats són el primer espectacle de drons de la ciutat titulat Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que tindrà lloc la mitjanit de dissabte 5 de setembre i la commemoració dels 100 anys de la inauguració del primer tram del carrilet, el tren de via estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta. La Fundació Mercè Pla serà l'encarregada de fer el pregó aquest dissabte.
1: I la veu de Pau de Bona, d'Antònia Font, s'escoltarà aquesta nit de estiu al Festival Poetes sota la Lluna de Premià de Dalt. L'accés és gratuït fins a completar aforament. Marta Urquín. A les xarxes
18: de l'Oest. Aquest és un projecte que uneix la poesia i la música fet per tres amics mallorquins, el poeta Pere Suau, el compositor Antoni Bujosa i Pau de Bon, la veu més icònica del pop català. En el seu primer disc, Al marge d'Antònia Font, publicat aquesta primavera, el cantant interpreta textos del poeta Pere Suau, un viatge emocional i íntim que explicava així el Catalunya Express de Ràdio 4.
19: Jo no tinc sensació de recitar, sensació de quan estic actuant, estentant, evidentment, amb un altre registre, és interpretar uns poemes, unes lletres, unes paraules, és la que he fet tota la vida. On no oblidar pur
18: De Bon Canta Suau és un projecte a tres bandes amb piano i quartet de corda que ha girat per Mallorca i que avui s'estrena a Catalunya al Festival Poetes Sota la Lluna de Premià de Dalt. El cantant és un reclam potent i ho aprofita per fer arribar la poesia a un públic no avesat.
19: Ha vengut gent a veure mentre feien Pau de Bon, sense que aniria a veure, i ha sortit d'allà dient, no m'esperava això, però m'ha agradat. He estat una hora i vint immers dins aquesta espècie de viatge.
18: Un món poètic que es desplegarà sota la llum de la lluna i les estrelles a l'escenari màgic de l'era de la Masia de Can Ballarià. Obriran la vetllada les poetes Maria Dolors Collmagrí i Mireia Calafell.
1: Doncs així arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Que passin un molt bon dia.

0: El 2026 seran 620 hectàrees que tractarem de bosc.
1: L'acord consta de 8 eixos d'actuació, amb mesures com el manteniment de granges, tallades de selecció per poder tallar la continuïtat de grans incendis o bé unificar dades entre administracions per poder optimitzar les actuacions sobre el terreny. També es vol millorar la seguretat en aquelles urbanitzacions i nuclis habitats que puguin estar afectats per incendis forestals. Tot plegat després d'un estiu marcat a casa nostra per diversos incendis, el darrer aquesta mateixa setmana a la Serra de Collserola. No és però l'únic repte que l'executiu té per endavant en aquest segon tram de la legislatura, el més immediat, l'inici del curs escolar el proper 8 de setembre amb la vaga de docents encara vigent a banda de l'habitatge, la mobilitat o el finançament autonòmic. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest divendres 28 d'agost a les portes del darrer cap de setmana del mes, el que per molts es tradueix en la fi de les vacances d'estiu. Són dies de tornar a fer maletes, preparar la rutina i els més previsors comencen avui a tornar a casa, alhora que molts donen el tret de sortida al seu descans. A l'aeroport del Prat coincideixen tots ells. Aquest divendres hi ha previstes 1.143 operacions. És el dia més potent del cap de setmana. Anem cap allà per saber quin és l'ambient. I tenim el Toni Condé.
2: Molt de moviment aquest matí a l'aeroport del Prat en aquest últim cap de setmana d'agost. Coincideixen les persones que tornen de vacances amb les que prefereixen viatjar al setembre.
3: La veritat que els dos avions plens, un havien d'haver un avió, però ens l'han canviat per un altre perquè érem multitud.
4: Ho vam notar, que és més barat.
5: De fet, vam agafar aquests vols aquests dies perquè eren més baratos.
2: Durant aquest cap de setmana i fins el dilluns s'esperen 4.421 vols al Prat, sent més que al mateix període de l'any passat. Serà el segon aeroport amb més vols d'Espanya, on en total se n'esperen més de 29.500, només per darrere de l'aeroport de Madrid-Barajas.
1: Gràcies, Toni. Avui també ens fem ressò del conflicte obert de les biblioteques de Barcelona, que mantenen la vaga indefinida fins l'inici del setembre, quan decidiran si continuen l'aturada que van començar ja fa 3 mesos. Dimecres que ve els treballadors es reuniran per coordinar el nou calendari de mobilitzacions. Sobre la taula, reconeixement professional, millores retributives i mesures per conciliar, ho explica Felip Artero, delegat de la CGT.
6: Volem arribar a un acord, volem tancar aquest conflicte amb un acord que sigui beneficiós per la plantilla. Ara mateix el que hi ha sobre la taula és silenci per part de l'administració i unes propostes que nosaltres considerem que no són acceptables.
1: El sindicat assegura que les converses amb l'Ajuntament de Barcelona es troben enrocades, però confia que les negociacions es reprenguin en les properes setmanes. I l'actualitat cultural ens portarà fins a Lleida, on avui arrenca una nova edició de l'Aquelarre. Des d'avui fins diumenge, la Festa del Foc, la Música i les Bruixes de Ponent torna a Cervera, amb desenes d'activitats programades per tots els públics. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans repassem la informació de serveis. I primer ens interessem per l'evolució de les temperatures. Després dels aiguats dels darrers dies, avui 178 municipis catalans es troben al nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc de foc al medi natural. Què ens espera les properes hores? Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
7: Avui les temperatures en descens a Catalunya, excepte les màximes al litoral, que es mantindran sense canvis, la baixada serà notable a les màximes a la depressió de Lleida. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 32 a Girona, 31 a Lleida. Avui el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts, el vent de component oest, amb tendència a bufar fluix variable al final del dia.
1: I connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació a les carreteres a aquesta hora. Sílvia Delamo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de l'antitud a la P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit a Tarragona. Hi ha un accident a la C-17 a Tagamanent de 10:45 del matí, en sentit Vic, encara un carril tallat, i a la C-31 també una topada a Vilanova i la Geltrú obliga a fer pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos cautela a les portes d'aquest cap de setmana. Molt bon dia.
1: És tot, bona tarda.
9: Avance informativos territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.
10: Momento para recorrer las emisoras territoriales de Radio Nacional y conocer qué están preparando para sus informativos. Empezamos en Galicia, Coruña.
11: Los vecinos de varias aldeas de Viana do Bolo han revivido en las últimas horas las escorrentías del pasado mes de junio. Llueve sobre mojado, nuevos cortes de carreteras y pistas y en Abouza o Pixeiro se exigen a las administraciones que actúen en los montes que fueron afectados por los incendios del pasado verano.
12: Aún hace poco que tuvimos una, si volvemos a tener otra ya vale más que nos vayamos de aquí.
11: Pendientes de las lluvias y de las obras en la autovía A6 para la operación retorno, en la de mediados de agosto hubo atascos de más de 6 kilómetros.

0: Muy buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo...
1: Música para violín y piano en Radio Clásica.
2: 180 grados, estás en Radio 3.
3: Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la...
4: ¿Ya tienes RN Audio en la tele?
5: Entrando emociones.
6: Diario de educación emocional.
4: Ponte RN Audio en tu tele.
7: He tenido miedo de morir.
8: ¿Cómo es vivir y morir en Gaza?
4: Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada.
9: Surrealismo mágico.
4: Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast.
10: Así somos. Así somos.
11: Hay de todo, ¿vale?
4: RN Audio en tu tele.
12: Son las 2, la 1 en Canarias.
13: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ceuta ha vivido otra noche de disturbios. La situación es cada vez más difícil. Pedro Sánchez ha presidido hoy la reunión del Comité de Seguimiento de la Crisis, que ha acordado un nuevo listado de espacios para reubicar a los migrantes que permanecen en la ciudad. Este jueves, un grupo de ciudadanos trató de impedir que Cruz Roja le repartiera alimentos. Prendieron fuego a uno de sus campamentos y la policía tuvo que intervenir para evitar agresiones. Vamos a ver qué ambiente hay a esta hora allí en la playa Benítez, donde ayer se produjeron esos altercados. Es que Macías, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes de nuevo. Pues aquí la situación es muy tranquila. Aquí va a llegar precisamente una movilización, una manifestación que por cuarto día consecutivo se va a desarrollar para seguir reclamando por parte de los vecinos ceutíes una solución a su problema. Una convocatoria en la que en esta ocasión se remarca que debe ser muy tranquila, donde se eviten los altercados como los que se vivieron precisamente aquí, en este punto donde nos encontramos ayer, en la que una veintena de manifestantes se saltó el cordón policial y acabó con el asentamiento de migrantes que se ubica en esta zona. La movilización de hoy dará comienzo a las 7 de la tarde desde la zona centro, donde también el ambiente a esta hora es tranquilo, aunque eso no quita que cuando algún grupo de migrantes, generalmente formado por 3-4 jóvenes, la mayoría menores de edad, cuando uno de esos grupos se cruza con algún vecino, la tensión se incrementa. De nuevo, calma tensa en el día número 28 de esta crisis migratoria en Ceuta.
12: En paralelo se suceden los llamamientos a la calma de las autoridades, como el que acaba de lanzar Juan Jesús Vivas. Su gobierno ha aprobado una declaración institucional de condena.
15: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
12: Mismo mensaje desde el gobierno. El ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando de la crisis, ha condenado todos los actos violentos y ha acusado al PP de tibieza en su repulsa a las agresiones contra los migrantes. El vicesecretario Elías Bendodo le reprocha que desde Moncloa no estén haciendo nada para contener la violencia.
16: No puede ser que no se condene la violencia. No puede ser que se avive la llama y luego con la boca pequeña se diga que no se quiere la violencia. Porque hay que condenarla con contundencia.
17: Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades, que solucione esta crisis.
12: Mismos reproches que ha escuchado Fernando Grande Marlaska en el Congreso. Hoy era su turno para dar explicaciones. Una sesión que ha cumplido el guión esperado, centrada en la polémica sobre si hubo o no informes previos del CNI y el papel de Marruecos. Cámara Baja, Leticia Arenas, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los protagonistas de esa supuesta contradicción en el seno del gobierno y hoy intentaba cerrar la polémica haciendo compatibles ambas versiones. Grande Marlaska no niega que hubiera informaciones previas sobre la situación migratoria, pero insistía en que, como en otros años, con factores de riesgo estructurales y otros más coyunturales, como la llegada del verano o la proliferación de bulos en las redes. Así que insiste el titular de Interior en que, aunque el CNI hiciera bien su trabajo, lo del 30 nadie lo vio.
19: Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender?
18: Pero la oposición ve en esas diferentes versiones la muestra de que el gobierno está sobrepasado por la crisis de Ceuta. Ana Vázquez, Partido Popular.
20: Señor Marlaska, el espectáculo y el descontrol de su gobierno es vergonzoso e innegable. Están acabados como proyecto y también como gobierno. Váyanse y convoquen elecciones.
18: La oposición y los socios han coincidido en criticar al gobierno por su supuesta tibieza ante Marruecos. El Ejecutivo le vuelve a llamar socio leal imprescindible, dicen, en la resolución de esta crisis.
12: A esta hora es Álvarez quien está compareciendo. El ministro de Exteriores defiende la soberanía española de Ceuta y Melilla frente a Marruecos, que reclama ambas ciudades para su país.
5: Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
12: Dejamos Ceuta, nos ocupamos de otros asuntos, empezando por lo que se investiga como un nuevo caso de violencia machista. La policía ha detenido en Isla Cristina, en Huelva, a un hombre tras encontrar el cuerpo de su pareja en una playa de la localidad. La mujer tenía 47 años. Guillermo García, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un episodio trágico más en Isla Cristina. Tras el asesinato de tres personas vivido hace una semana, la Guardia Civil ha hallado esta mañana, cerca de la playa de Punta del Caimán, el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años de nacionalidad alemana. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. Sanitarios y policía local, tras el aviso recibido por el servicio de emergencias antes de las 9, también acudieron al lugar, pero estos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años de nacionalidad italiana como presunto autor del asesinato de la que sería su pareja. De hecho, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo investiga ya como un posible caso de violencia machista.
12: Y cuando entre en las estadísticas, serán 37 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Hay más noticias. Luis Ortín, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La cifra, 4,3%, es el IPC adelantado para el mes de agosto, 7 décimas más que en julio y el dato más alto desde febrero de 2023. Cristina Ganuza, buenas tardes.
21: Buenas tardes. La ruptura del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos este verano ha agravado las tensiones en el mercado de la energía, que vuelve a presionar sobre la inflación. Tras el repunte de agosto, escala hasta el 4,3%, se dispara 7 décimas y toca niveles que no veíamos desde hace 3 años y medio. Los principales culpables son los carburantes, que llevan 8 semanas sin darnos tregua.
22: Está la gasolina, que no se puede pagar.
23: Ahora, como se te haya encendido la reserva y eches 30 euros, es que no llega ni a la mitad.
21: Junto a los carburantes, el INE avanza que los alimentos también presionan porque se abaratan menos que hace un año. Sin energía ni alimentos, sin embargo, la inflación subyacente suaviza su escalada y se sitúa en el 2,9%.
11: Del exterior, este viernes nos centramos en dos puntos. En primer lugar, Noruega, luto en el país nórdico por la muerte del rey Harald a sus 89 años, el jefe de Estado más longevo actualmente en Europa. Laura Alonso, buenas tardes.
24: Sí, buenas tardes. Es el momento ahora de las palabras de condolencia por parte de las autoridades políticas y religiosas del país, tal como establece el protocolo. Harald de Noruega fallecía esta mañana después de 11 días hospitalizado por una infección en la sangre.
25: Kongeflagget på slottstaket er nå fint.
24: Rey ha muerto, anunciaba el presentador de la televisión pública noruega mientras sonaba el himno nacional y miles de personas se daban cita en torno al Palacio Real con flores y banderas.
26: Always had a great humor. Very special night.
24: Noruego es como Nut, que asegura que coincidió con él en las regatas y destacaba su sentido del humor. Tal como establece la legislación noruega, el hasta ahora heredero es ya el nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, gobernará con el mismo lema de sus antecesores, todo por Noruega.
11: Y el otro punto, Nepal. La fuerte riada del pasado miércoles deja ya al menos 538 muertos, sumando el lado nepalí y el chino. Más de 1.400 personas siguen desaparecidas, entre ellas 3 españoles. Aurora Moreno, buenas tardes.
27: Buenas tardes. Los trabajos de salvamento y rescate se están viendo dificultados hoy por la amenaza de nuevas inundaciones. 2 lagos en particular, uno a punto de desbordarse, formado por la acumulación de rocas y escombros, arrastrados tras la masiva riada del miércoles, han desatado el miedo entre la población del Valle del Botecoshi, que se había salvado de la inundación. Muchos están huyendo a pesar de que carreteras y puentes han quedado arrasados. Al menos 93.000 personas han resultado afectadas por la riada, según cifras de Cruz Roja. La mayor parte de los 538 cadáveres recuperados estaban a unos 150 kilómetros del origen de la riada. Casi 400 de ellos continúan sin identificar.
11: Los mercados muy pendientes hoy del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, en la reunión de banqueros centrales que se está celebrando en el país. Viernes en positivo para los mercados europeos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
28: Buenas tardes. Aquí el IBEX 35 no consigue recuperar los 20.000 puntos, pero se acerca a esa frontera. Sube ahora un 0,5% en una sesión en verde para todas las bolsas europeas, con la mirada de los inversores puesta en el estado de Wyoming. Allí, a partir de las 4 de la tarde, hora peninsular, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal estadounidense, pronunciará su esperado discurso. No es alguien que tienda a dar previsiones ni anticipar próximos movimientos, pero el mercado estará muy atento a cualquier pista sobre el futuro de su política monetaria y sobre los tipos de interés.
12: Y en los deportes, Julián Álvarez no viajará a Sevilla para disputar el partido de Liga mañana. Daniel Ampuero, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Que les va a enfrentar al equipo de Luis García Plaza, el Sevilla, uno de los líderes de la Liga. El delantero argentino todavía mantiene el pulso con el club rojiblanco, que ya ha dicho que no lo va a vender al Barcelona. Hoy Simeone ha hablado en sala de prensa.
1: Esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
0: Eso será a partir de la tercera jornada, que arranca hoy a las 7 Racing de Santander Elche, a las 9 y media a la vez Villarreal. Además, sorteo de la Europa League para la Real Sociedad. Se va a enfrentar en casa al Lyon, al Victoria Pilsen, al Bournemouth y al Torreense portugués. Fuera, Juventus de Turín, Unión Saint-Gilois, Crystal Palace y Lillestrøm. El Celta de Vigo repetirá rivales: Lillestrøm, Juventus, Unión Saint-Gilois y Bournemouth. En casa y fuera se enfrentará Olympique de Marsella, Celtic de Glasgow, Omonia Nicosia y Hapoel Beersheba. También se acaba de celebrar el sorteo de la Conference para el Getafe, que recibirá a Lugano, Inter Escaldes de Andorra y Brighton. Y fuera jugará ante el Craiova de Rumanía, Tbilisi de Georgia y Ajax de Ámsterdam.
12: Con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora la información más cercana a la de su comunidad.
13: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
2: Bona tarda. Aconseguir una millor gestió dels boscos i coordinar-se entre administracions és el principal objectiu del protocol que avui han signat Generalitat i les quatre diputacions catalanes al Monestir de les Avellanes, a la Noguera, a punt escollit pel govern de Salvador Illa per arrencar el curs polític a Catalunya. Una declaració d'intencions de l'executiu que vol posar al centre l'emergència climàtica en el segon tram de la legislatura després d'un estiu marcat per diversos incendis. El darrer, aquesta mateixa setmana a Collserola, el president Salvador Illa.
3: Els qui neguen el canvi climàtic posen en risc la nostra seguretat. El negacionisme climàtic posa en risc les nostres vides.
2: Tales estratègiques, gestió de la massa forestal o establir franges de protecció pels futurs incendis són alguns dels eixos d'actuació d'aquest protocol que s'ha signat avui a la Noguera, una trobada que s'allargarà fins demà. L'emergència climàtica no és, però, l'únic repte que el govern té per endavant. L'inici del curs escolar, marcat per la vaga de docents, l'habitatge, Rodalies o el finançament, marcaran també aquest nou curs polític. De seguida ho ampliarem tot plegat. Abans repassem la informació de serveis i comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha retencions a la Roca en sentit a Girona. Aquí hi ha hagut un accident, s'ha resolt, però hi ha aquests quilòmetres que us comentem de retencions. També lentitud a Barberà de 2 quilòmetres en sentit Tarragona. I en el cas de Sant Cugat, en la parella de la capçalera del camió en sentit Girona, encara que el vehicle és al voral, alenteix la circulació en un parell de quilòmetres. També ja comencem a apreciar alguna de mobilitat a la zona de les Rondes, però destaquem sobretot també l'accident que la C31 a Vilanova obliga a fer pas alternatiu i una carretera local a Olost que obliga també a tallar, tallar totalment la via, en aquest cas, per la varia d'un camió. Això és tot. Bona tarda.
2: Gràcies. Els recordem que a partir d'aquest dissabte es reprèn el servei de la línia L1 del metro entre Florida i Plaça de Sants, un cop finalitzada entre les obres de renovació de la via i senyalització. I ens interessem també per l'evolució de les temperatures. AEMET, Jordi Oriós.
6: Avui les temperatures en descens a Catalunya, excepte les màximes al litoral, que es mantindran sense canvis, la baixada serà notable a les màximes de la depressió de Lleida. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 32 a Girona, 31 a Lleida. Avui el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts, el vent de component oest, amb tendència a bufar fluix variable al final del dia.
2: Per cert, que 178 municipis catalans estan avui en el nivell 3 del pla alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc de foc al medi natural.
13: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern al Monestir de les Avellanes, d'Os de Balaguer, a la Noguera. Allà, el president de la Generalitat ha repassat els reptes de la nova legislatura i ha signat un protocol amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per impulsar per primera vegada una gestió coordinada dels boscos que permeti reduir considerablement el nombre d'incendis i també les seves conseqüències. Elena Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Des del gener i fins al 16 d'agost s'han cremat a Catalunya gairebé 4.800 hectàrees, una superfície equivalent a uns 6.700 camps de futbol. L'objectiu del futur conveni és, per tant, assumir la gestió forestal conjunta com una prioritat per combatre la xacra dels incendis i l'impacte del canvi climàtic.
8: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
7: Les administracions han fixat 8 eixos d'actuació per a aquesta nova era forestal. Les prioritats inclouen la protecció de tots els municipis a nivell tècnic i econòmic, el manteniment de franges per tallar la continuïtat dels incendis, un sistema unificat de dades compartides en temps real o protocols immediats de restauració per a les zones afectades. El president Illa ha deixat clar també que el negacionisme climàtic mata.
8: El negacionisme científic posa en risc les nostres vides. Catalunya és terra de ciència. Som un país, som un govern que protegim, promovem i ens regim i prenem decisions en base a la ciència.
7: El protocol fixa un termini màxim de 6 mesos per signar el conveni de cooperació institucional on es concretaran les inversions i els mecanismes per executar-lo. El govern ha anunciat també que triplicarà la gestió dels seus boscos, que sumen gairebé 93.000 hectàrees, passant d'administrar 600 hectàrees aquest any a 2.000 el 2029.
10: Una trobada, la d'avui i demà, que, com diem, marca l'inici oficial del curs polític a casa nostra, i des dels comuns retreuen al govern d'Illa que hagi deixat pel setembre diverses carpetes pendents, no només l'emergència climàtica, sinó també d'altres com l'habitatge. Sentim el portaveu al Parlament, David Cid.
14: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu, amb energies renovables. Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables i, evidentment, és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
10: I sobre gestió forestal, avui també posem el focus en un dels actors encarregats de prevenir i controlar els incendis. Són els ADFs, les agrupacions de defensa forestal, molt vinculades, Míriam Andreu, als municipis.
15: Els membres de les ADFs treballen durant tot l'any, especialment en tasques de vigilància i reconeixement del territori, feina que ajuda a accelerar la intervenció dels bombers en cas de detectar un incendi. Al matí de Ràdio 4, Pedro Valero, coordinador operatiu de les ADFs a Cervelló, ha fet una crida a la responsabilitat per cuidar l'entorn cada cop més afectat per condicions climatològiques adverses.
16: El manteniment forestal que estem tenint, per desgràcia, és bastant nefasta, però és el que diem. No podem fer gaire més perquè al final tenim el problema de que la majoria dels terrenys forestals són privats.
15: Cristian Cabanillas, cap de colla, ha explicat les qüestions que més els preocupen, com ara la proximitat d'habitatges a zones forestals o també
17: la continuïtat que ja té el territori, que anem arrossegant una sequera de fa 4 o 6 anys enrere, que això no es recupera. I hi ha molt de combustible disponible a la zona forestal.
15: I també s'ha apuntat al fet que les àrees boscoses calcinades triguen uns 30 anys a recuperar-se.
10: Ens trobem a les portes del darrer cap de setmana del mes d'agost, un moment en què conflueixen la pena dels qui tornen de vacances amb l'alegria dels que tot just les comencen. Un dels indrets on més es creuaran uns i altres és l'aeroport del Prat, que espera fins aquest dilluns 4.421 vols en l'últim cap de setmana del mes. Avui és el dia amb més operacions. Anem fins la terminal 1 del Prat. Allà hi és el nostre company Toni Conde.
19: El Prat és el segon aeroport d'Espanya amb més vols programats per aquest cap de setmana després d'un estiu de rècord. Al mes de juliol han passat per aquí 5,8 milions de passatgers, un 6% més que l'any passat. Avui coincideixen les persones que tornen a casa després de les vacances amb els que aprofiten setembre per viatjar. Durant aquest matí no s'han registrat retards ni grans problemes, tot i que algunes companyies han advertit els viatgers per arribar a temps.
20: La veritat que els dos avions plens, un havien d'haver un avió, però ens l'han canviat per un altre perquè érem multitud.
29: Però ara todo bien. Sí que l'aerolínea nos ha avisado de que llegáramos con más tiempo de antelación porque había mucho movimiento en el aeropuerto.
30: És més barat, fa menys calor, bueno, és tot molt més senzill el setembre per nosaltres.
19: Com dèiem, dels 29.500 vols previstos a Espanya, més de 4.400 tindran lloc a Barcelona. La resta d'aeroports catalans també han registrat xifres rècord aquest estiu. El de Reus ha realitzat un 6,8% més d'operacions aquest juliol que l'any passat i el de Girona un 9% més.
10: No només als aeroports, durant els propers dies també hi haurà molt de moviment a carreteres i estacions de tren. Renfe ofereix més d'un milió de places en el marc de l'operació retorn de les vacances d'agost entre avui i dilluns. I amb la tornada a la rutina ens situem en un dels espais més buscats per molts al setembre, les biblioteques. Els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida que s'allarga des del passat 26 de maig. La setmana que ve decidiran com continuen les seves mobilitzacions. Més detalls, Laura Hurtado.
5: Per quart mes consecutiu, aquest setembre les biblioteques no obriran amb normalitat. Continua l'aturada indefinida al sector a l'espera de saber el nou calendari d'accions que decidiran els treballadors dimecres que ve en una assemblea. Demanen equiparació amb la resta del personal municipal, compensacions econòmiques pels torns horaris i mesures per millorar la conciliació. Felip Artero, delegat de la CGT.
9: Tenim uns horaris fatals que no estan compensats de cap manera, i tot el contrari. O sigui, nosaltres no diem que no vulguem obrir en caps de setmana, o no diem que no vulguem obrir totes les tardes. Mai ho hem dit, això, però sí que volem fer-ho en unes condicions dignes.
5: El sindicat lamenta que les converses amb l'Ajuntament es troben enrocades, tot i que assegura que està disposat a arribar a un acord i confia que es puguin reprendre les negociacions en les pròximes setmanes.
11: 20 detinguts i prop de 550 persones identificades és el balanç d'un nou dispositiu dels Mossos que s'ha desplegat aquest dijous a diversos municipis del Camp de Tarragona. Batejat amb el nom de Campai, el dispositiu forma part de l'estratègia de lluita contra la multireincidència i la delinqüència itinerant. Tarragona, Pilar Ribas.
18: El desplegament policial, en el que han participat 75 efectius, es va desenvolupar en dues fases. Durant el matí es va efectuar controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, i a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una major incidència delictiva. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. En l'àmbit administratiu, els Mossos van interposar més de 40 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Durant el dispositiu també es va inspeccionar 3 establiments on es van detectar diverses infraccions administratives i es van intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita. Els detinguts passaran durant les properes hores a disposició judicial.
11: Repassem més informacions de la jornada. L'IPC, l'índex de preus de consum, ha incrementat 7 dècimes la seva taxa anual a l'agost fins al 4,3%, el seu nivell més alt des del febrer del 2023. L'Institut Nacional d'Estadística ha atribuït aquest augment a l'encariment dels combustibles per la guerra a l'Iran. També han pujat els preus dels aliments i de les begudes no alcohòliques. Amb aquesta dada avançada del mes d'agost, la inflació encadena ja 2 mesos consecutius de pujades. I una vintena de persones s'han concentrat aquest dijous a la plaça Gerard Vergés de Tortosa per condemnar una agressió a una veïna trans. Els fets van tenir lloc el passat 19 de juliol. Segons ha explicat la víctima, de nom Melanie, 3 veïns la van apedregar i també van provocar danys materials al portal de casa seva. La Melanie va presentar una denúncia, però, segons explica, el jutjat ha considerat que els fets no constituïen delicte.
21: Resulta que la juez ha desestimado y ha dicho que no ve delito en un apedreamiento a una chica trans. Tres hombres apedreando a una chica trans, no ve ningún delito. Claro, defender un poquito que no, esto no le vuelva a suceder a ninguna otra persona, porque hoy esta vez me ha tocado a mí, pero le puede pasar a cualquiera, ¿sabes?
11: L'Espai Trans Terres de l'Ebre ha anunciat que recorrerà la decisió judicial i reivindica la necessitat de donar resposta a les agressions i a la violència que assegura pateixen les persones trans. A la Costa Brava cada cop és més complicat trobar-hi pop. Un estudi del 2022 ja va detectar una davallada dels exemplars adults al golf de Roses i Pals. Ara, la Fundació Life i el Parc Natural del Montgrí recuperen el projecte per esbrinar les causes d'aquest descens i intentar revertir-lo. Girona, Gemma Esteve.
22: Els investigadors han instal·lat olles de ceràmica al fons del mar que els pops poden utilitzar com a refugi. A partir d'aquí estudiaran si el descens està relacionat amb l'escalfament de l'aigua, la falta d'aliment o la manca d'espais adequats per a la reproducció. Tot plegat en un context de canvi climàtic i alteració dels ecosistemes marins. Boris Weitzman és biòleg i un dels participants del projecte.
23: De fet, ja hem vist algunes tentatives de femelles intentant reproduir-se als caus. Ens anima a continuar perquè és possible que sí, que es doni reproducció dels pops aquí a la bahia i això permetria recuperar la població.
22: I és que els experts alerten que la prohibició de pescar pop a l'estiu coincidint amb la veda no és suficient. L'objectiu final és entendre les causes del declivi i plantejar mesures que permetin recuperar-ne la població. Recorden que el pop és clau per l'ecosistema marí, ajuda a regular les poblacions de crustacis i peixos i alhora és aliment d'altres espècies. Els responsables de l'estudi busquen finançament per allargar el projecte durant 4 anys, el temps que consideren necessari per obtenir dades fiables.
11: Moment ara per repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Jaume Riello, bona tarda.
24: Què tal, Mireia? Bona tarda.
11: Esports.
0: El Barça lidera la classificació de primera després de la victòria davant l'Atlètic Club per 2-0. Rafinha i Fermín van fer els gols en un partit en què va debutar Rodri.
1: Un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada. A trabajar, ara toca trabajar.
0: Declaracions del nou jugador blaugrana a Movistar. Carpeta Julián Álvarez, tercer dia consecutiu en què no entrena per, segons l'Atlético de Madrid, una indisposició. L'argentí no estarà en el partit de demà contra el Sevilla. Anem ara a l'Espanyol. El protagonista és l'últim reforç, Brian Zaragoza, Jorge Agüero. Podrà tenir minuts l'extrem malagueny demà en el duel dels blanquiblaus contra la Reial Societat?
3: Encara no, Jaume, haurem d'esperar almenys una jornada més. Això ens ha confirmat Manolo González, que no anirà convocat cap a Sant Sebastià perquè necessita posar-se a punt i entrenar amb la resta de companys. Recordem que va arribar ahir dijous a Barcelona, així que ara per ara, Brian Zaragoza roman a la ciutat comtal amb la seva posada a punt. Si serà incorporació, diu Manolo, que no descarten alguna arribada més, però que tampoc fitxaran per fitxar, que ha de ser algú molt evident per millorar el nivell, i així valora l'estiu.
4: Això de sempre parlar abans d'hora és dolent, però perquè s'aporta una en contra, però és l'any que estic potser pues, més content amb la plantilla, amb com s'ha treballat, perquè al final s'ha treballat d'una manera conjunta de, bueno, dels objectius dels jugadors, s'ha parlat tots, han vingut jugadors que hem consensuat amb direcció esportiva i cos tècnic.
3: Bona sintonia, és indubtable, entre Manolo González i Monchi. Aquesta tarda viatja l'equip, demà a les 7 al partit.
0: Gràcies, Jorge. Encara en futbol, al Girona, presentació del nou lateral dret de Javier Boñar.
6: Me considero un futbolista de equipo que siempre quiere lo mejor para el club, para el equipo. Se corre por todos, no doy por perdido un balón. Yo creo que eso es lo que nos va a llevar a hacerlo bien.
0: I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la primera tanda d'entrenaments lliures al Gran Premi de l'Aragó.
12: Gràcies, Jaume.
0: Fins ara.
12: Darrers minuts que dediquem a la cultura, Cervera ja ho té tot a punt per la celebració de la 49a edició de l'Aquelarre. La Festa de les Bruixes comença aquest vespre amb la trobada del bestiari i la Fira del Gran Boc, entre d'altres activitats. El plat fort serà, però, demà a la nit amb l'espectacle central que tindrà com a protagonista enguany el rei Felip V, abans de l'escorreguda del Mascle Cabró, el moment més esperat pels centenars d'assistents a l'Aquelarre. Lleida, Pepa Sant Genís.
24: Bruixes, foc, pirotècnia, diables, tornen a ser els protagonistes de l'Aquelarre de Cervera, que comença aquesta nit i s'allargarà fins diumenge. És la gran festa de les bruixes i de les figures esotèriques, que compliran carrers i places de la capital de la Segarra. Es cremaran més de 450 quilos de pólvora. L'espectacle de demà a la nit, que precedeix a l'escorreguda del Mascle Cabró, és l'acte central de l'Aquelarre. Aquest any, el mil·lenari de Cervera serà el fil conductor i, amb una mirada al rei Felip V, tindrà com a protagonista el rei Boig, una de les llegendes de la capital de la Segarra. Carolina García és la regidora de l'Aquelarre.
25: Espectacle musicoteatral, el rei Boig, com una espècie de llegenda, és a l'edat mitjana i llavors, doncs clar, hi ha vassalls, hi ha cavallers i, bueno, una mica ambientada amb aquest context.
24: La música a tots els racons i places de Cervera i la gran Fira del Boc complementaran la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera.
12: I la veu de Pau de Bon d'Antoni Afons escoltarà aquesta nit d'estiu al Festival Poeta Sota la Lluna de Premià de Dalt. L'accés és gratuït fins a completar aforament. Marta Orquín.
26: A les xarxes de l'Oest.
27: Aquest és un projecte que uneix la poesia i la música fet per tres amics mallorquins, el poeta Pere Suau, el compositor Antoni Bujosa i Pau de Bon, la veu més icònica del pop català. En el seu primer disc, Al marge d'Antoni Afont, publicat aquesta primavera, el cantant interpreta textos del poeta Pere Suau, un viatge emocional i íntim que explicava així el Catalunya Express de Ràdio 4.
28: Jo no tinc sensació de recitar, sensació de quan estic actuant, estentant, evidentment, amb un altre registre, és interpretar uns poemes, unes lletres, unes paraules. És la que he fet tota la vida.
26: On no oblidar pugui.
27: De Bon canta suau és un projecte a tres bandes, amb piano i quartet de corda, que ha girat per Mallorca i que avui s'estrena a Catalunya al Festival Poetes Sota la Lluna de Premià de Dalt. El cantant és un reclam potent i ho aprofita per fer arribar la poesia a un públic no avesat.
28: Ha vengut gent a veure mentre feia en Pau de Bon, sense que aniria a veure, i ha sortit d'allà dient, entonces, no m'esperava això, però m'ha agradat. He estat una hora i vint immers dins aquesta espècie de viatge.
27: Un món poètic que es desplegarà sota la llum de la lluna i les estrelles a l'escenari màgic mitològic de l'era de la Masia de Can Ballarià. Obriran la vetllada les poetes Maria Dolors Collmagrí i Mireia Calafell.
26: Retronyien adustament frestets soldadures flamejaven.
2: I de la veu d'Antònia Font a la veu de la Fúmiga.

0: y una güera al sol.
1: Actuen aquesta nit a l'acústica de Figueres i, com diuen els de la Fúmiga, una última cançó, i ens acomiadem. Gràcies per ser a l'altra banda i confiar-nos al poder acostar-los tota la informació de Catalunya. Una informació que no s'atura, que continuarà en aquesta sintonia i al portal rtv.cat. Gràcies i que passin una molt bona tarda.